Gaur, gaur, gaur, gaur, gaur, gaur, gaur, gaur, gaur, gaur, gaur, gaur, gaur, gaur, gaur, gaur, gaur, gaur, gaur, gaur, gaur, gaur, gaur, gaur, gaur, gaur, gaur, gaur, gaur, gaur, gaur, gaur, gaur, gaur, gaur, gaur, gaur, gaur, gaur, gaur, gaur, gaur, gaur, gaur, gaur, gaur, gaur, gaur, gaur, gaur, gaur, gaur, gaur, gaur, gaur, gaur, gaur, gaur, gaur, gaur, gaur, gaur, gaur, gaur, gaur, gaur, gaur, gaur, gaur, gaur, gaur, gaur, gaur, gaur, gaur, gaur, gaur, gaur, gaur, gaur, gaur, gaur, gaur, gaur, gaur, gaur, gaur, gaur, gaur, gaur, gaur, gaur, gaur, gaur, g